Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. En aquest sentit, avui 33 municipis repartits entre les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Solsonès, el Pallars Jussà, la Noguera i l'Alt Urgell es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi. D'aquesta manera, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar així els focs i, com a consells generals davant la calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot durant les hores de més calor. I un apunt de mobilitat, les línies R2 Sud i R2 Nord de Rodalies han restablert la circulació fa uns 15 minuts aproximadament després de quedar tallades a primera hora del matí entre Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies. En aquest sentit, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'estaven desviant per Vilafranca del Penedès. Canviem de tema. Les cases de colònies reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible. L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa que coordina el suport al sector, però que no hi ha hagut encara cap concreció. És per això que les dues associacions esperen que a la reunió del proper dilluns es detallin línies d'ajut econòmic i reclamen que el govern els asseguri i mesures de caràcter regulador. El sector pateix, doncs, el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars durant aquest estiu. I en plana internacional, el conflicte entre els Estats Units i l'Iran es torna a intensificar. Ahir divendres els atacs militars van anar més enllà i els Estats Units van bombardejar un aeroport, una estació de tren a la ciutat de Bandar Abbas, una central nuclear, instal·lacions d'aigua, una torre marítima de comunicacions i 5 ponts al sud, prop de l'estret d'Hormuz. Hores abans d'aquest episodi havien atacat una zona propera a un hospital oncològic infantil, fet que va obligar a evacuar aquest centre. I tanquem amb cultura. El Festival Peralada ha obert l'edició del 40è aniversari agermanant la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Hermonela Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per a l'ocasió el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: everybody, this is Ryan from One Republic.
1: El Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
2: Ripollès FM, on sents la música.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
5: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
4: Ara més que mai, Creu Roja.
6: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.

Doncs sí, senyores i senyors, això és Hit Parade, sóc en Jordi Casas, l'encarregat d'acompanyar-vos amb aquesta fantàstica música dels anys 70, 80 i 90, música que o bé havia escoltat al tocadiscs de casa o bé a la ràdio, quan la meva iaia Paquita, que era molt aficionada a la ràdio, doncs m'obligava a escoltar allò de "Hola, querida amiga", l'Helena Francis. I d'aquí, bé, va començar, doncs, l'interès per la ràdio d'un servidor, el Jordi Casas, que ara mateix, doncs, aboco cap a vosaltres perquè pugueu escoltar la millor música que mai s'ha fet, cantat, produït i fabricat, a banda d'editar. Moment, donem les gràcies al Gemma David per aquesta fantàstica careta d'entrada. També ens ha creat la cançó de Hit Parade que escoltarem al final del programa i aquesta mateixa sintonia que està sonant. També Ivan Cànovas, que a vegades diu "Jordi Casas, Hit Parade". Molt bé, també Esteve Llop, el tenim per aquí preparant una de les cançons que sonaran al programa d'avui. Estigueu fent el que estigueu fent, podeu escoltar el programa, per exemple, qualsevol...

iVoox, Spotify, Apple Podcast o bé també, per què no, a la FM, com és normal. El Ripollès, a l'Empordà, la Selva, a Girona Capital, el Gironès, Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, Vallès, al Maresme, a Barcelona, àrea metropolitana, també directament a l'Anoia, actualment de vacances, al Bages, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també directament a la província de Tarragona, a Cunit i a la Costa Daurada. Molt bé, no fa pas massa vàrem rebre una molt mala notícia. Ens va deixar aquesta vocalista i cantant escocesa, Bonnie Tyler.

deia Bonnie Tyler, creadora de It's a Heart, per exemple, o aquesta cançó que en un principi tenia que haver cantat Meatloaf. El Total Eclipse of the Heart ens va deixar malauradament degut a una llarga malaltia. Molt bé, Street Player, o per exemple aquesta cançó. Avui escoltarem alguna que altra balada. A vegades va bé escoltar música com aquesta Peter Zitera al front d'aquesta gran banda que es deia Chicago. Això es deia "És difícil dir em sap greu". It's hard to say I'm sorry, Chicago.

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

80, aquesta cançó la vaig presentar com a novetat amb Will to Power. Era Baby, I Love Your Way, Freebird, una barreja de Lynyrd Skynyrd i Peter Frampton per aquesta banda. Molt bé, anem ara mateix a recuperar un dels temes també d'una dona, la reina del rock and roll. Es deia Anne May Bullock, la coneixíem com a Tina Turner i ens va deleitar amb moltes cançons. Una d'elles des de la pel·lícula Thunderdome. Doncs bé, ara mateix a Hit Parade recuperem a Tina Turner amb això que es deia We Don't Need Another Hero.

Això va ser un número indiscutible a l'any 1987. La vaig presentar, com no, com a novetat, i ara ens anem a Anglaterra amb, diguéssim, la reencarnació de Cliff Richard amb aquella cançó que es deia We Don't Talk Anymore. Ja veureu que és clavada. Aquí el tenim. Això és un, també un èxit de l'època, amb Chesney Hawkes.

0: Sam the News, això es deia directament El poder de l'amor, de Power of Love. Molt bé, fa poc que ens va deixar un altre dels membres de Locomía. Malauradament, el Manolo Arjona, que era de Viladecans, ens va deixar. Doncs res, avui li farem un petit homenatge. Gran banda, Locomía, que amb els seus banos ens havien fet ballar al màxim a començaments del... Bé, començaments no, a mitjans dels 80 i van continuar als 90. Temes com aquest Disco Ibiza, Locomía, o com el que escoltarem a continuació. Doncs bé, ara mateix una salutació a Xavi Font, que va ser el que va fundar Locomía, i res, recordem a Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Piques i a Manuel Arjona, que recentment ens va deixar al front de Locomía amb cançons com aquesta. Això es deia Rumba Samba Mambo.
1: Rumba Samba Mambo.
0: Una mica de Locomía. Això és Hit Parell per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Doncs res, una abraçada a tota la família i als amics de Manolo Arjona.

I aquesta cançó que va ser una revelació i que espero que tots i totes recordeu. Tequila, això es deia Salta, donant pas a Cool, amb perdó de la paraula, i Cribiller. Cool and Cribiller eren els DJs del Ministry of Sound a l'època i van treure grans cançons com aquesta que es deia Things That Make You Go Era l'època del AC Jazz, començaments dels 90, CNC Music Factory, els de Gona.

0: Cecília recuperant els anys 70, els 80, els 90. Sóc en Jordi Casas i res, que estigueu fent el que estigueu fent. Espero que disfruteu d'aquesta música i també dir-vos que em podeu contactar a Instagram a Jordi Casas G. Ara, moment que l'Esteve Llop ens presenti alguna d'aquelles cançons que segurament us duran un munt de records, oi, Esteve?
1: Què tal? Com anem, amigues i amics de Hit Parade? Un moment més, centrem el focus en una cançó en concret dels anys 90. Viatgem al 1993, moment en el que una formació en format duet va triomfar i de quina manera. Durant 2-3 anys van estar al més alt de les llistes de venda i sonaven a moltes discoteques, sales musicals, bars, etc, etc. Estem parlant del grup de música dance belga neerlandès Two Unlimited, que van fundar els productors i compositors belgues Jean-Paul de Koster i Phil Wild l'any 1991 a Anvers, a Bèlgica. El van conformar a nivell musical, a nivell visible, entre l'any 91 i 96 el raper neerlandès Ray Slinghart i la vocalista neerlandesa Anita Doth, que van ser els líders d'aquesta formació aquella primera meitat dels anys 90. Tenim algunes cançons que anirem repassant d'aquesta formació de Two Unlimited, com aquesta que es diu No Limit.

0: aquesta maquinera amb aquesta cançó de Mojo que es deia Anzuai Polizai. Anzuai Polizai, drive here, grenadier, fum sacs, after jacks, leave a nap, put a nap. Això no és altra cosa que una nana per dir bona nit i el que canten els alemans a la canalla. Li dius amb un nen i veig allò a punt d'anar a dormir. Anzuai, polizai, drei dia, grenadia, fum, sacs, altergeist, sibenach, gutenach. I el nen se'n va a dormir allò, però content. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, ja anem directament cap a dormir. Ara amb una cançó que dedico a un amic meu de Sabadell que es diu Germán. El gran Germano, eh? Germán, suposo que te'n recordaràs d'aquesta cançó, oi? Allà al teu Sabadell natal. Que no pare! Una cançó directament de Z100. Però com eren italians, Z100 amb Arriba, arriba!
2: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: Dissabtelos, dissabteles. Ja tornem a ser-hi. Estem engegant la maquinària del programa d'èxits i novetats. Bon dia. 18 de juliol del 2026. I la música dels 80 és protagonista. De la mà de Oli and Jerry. I la pel·lícula Breaking, en plena efervescència del so breakdance.
1: Aquí comença. Fem dissabte.
0: Com et deia, hem tornat a la ràdio. Hem tornat a obrir les portes al Fem dissabte. En aquesta edició del 18 de juliol, des de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan. Fins les dues t'acompanyo amb el bo i millor de l'actualitat musical i aquells revivals que et posen els pèls de punta.
1: El top 20 de la setmana.
2: Fem dissabte.
0: El meu nom, Genís Martínez, tot un plaer. I elles, les guapes. Alejandro Sanz, número 20.

Sofres Kett per aquest estiu de la mà d'Alejandro Sanz. Número 20 de la setmana amb les guapes. Donant pas a la noia del Maresme Vico. És novetat amb Tiramisú.

fa unes temporades va triomfar de valent amb un tema anomenat Noche Entera. Aquest estiu del 2026 ho torna a provar amb aquesta, que és nova. Diu Tiramisú i ella Vico.

Edbar, l'avançada del que serà el nou àlbum de Katy Perry. Ara tirem la vista enrere per recuperar-te una de les clàssiques de la banda de Michael Stipe, els R.E.M. amb Imitation of Life.

Ens encanta descobrir-te totes les novetats de la setmana, però també ens encanta recordar-te els grans clàssics, els número 1 de la història musical, des dels 70, 80, 90, 2000, en aquest cas, una del REM, Imitation of Life. Sonant en aquesta edició d'estiu del FEM dissabte a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Ara amb Snow Patrol i Kylie Minogue. Una inèdita que han recuperat i que es diu This Alarm.

des de fa ja un parell de setmanes estan a la nostra llista del Top 20. Aquesta producció dels Snow Patrol, creadors del Chasing Cars i Kylie Minogue, l'australiana. Temper City. Self-Aware és la propera, ens una aquí.

es va publicar a principis d'aquest any 2026, però s'ha posat molt de moda en aquests dies. Temper City, Self-Aware. I abans de fer una pausa, Los Picapiedra.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: noves de miralls. Que Madonna et cridi al Walmart. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. El dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

Woman, la música de la DJessa Peggy Go, que ha tornat en aquest 2026 en aquest èxit. Nosaltres avancem i continuem des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest matí del 18 de juliol, des del programa d'èxits i novetats, des del teu fent dissabte. Gym Tonic. Sona així, Can You Feel It?

0: Never Coming Down. Com et deia, la setmana passada la vam descobrir el Jordi Casas House. Samuel Sartini.
1: En antena. En antena. Janis Martínez.
0: I és que ens encanta viatjar en el temps. De la més rabiosa actualitat a la música que funcionava fa ja unes dècades. Número 1 al Regne Unit, aquest tema que comença a sonar de Steve Harrington. La coneixes i es diu Feel So Real. Bon dia. Bon dia.

0: música d'estiu a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan amb Whisper, l'última de les propostes de Joel Corry.
1: On neixen els èxits? Fem dissabte.

Fa uns dies va passar per la capital d'Espanya, per Madrid, per l'Estadi Metropolitano, i va oferir un parell de concerts espectaculars amb la seva gira Romantic, que es diu com el seu últim àlbum, Bruno Mars, èxit 2026, que dona pas a la primera que van conèixer de Mary Fredrickson i Pearl Hustle, The Look, amb Roxette.

Doncs sí, era la final de la dècada dels 80 i els Suec Roxet es presentaven al panorama musical. Aquest va ser el seu primer número 1 anomenat Deluxe. L'han recobrat per tu des del programa d'èxits i novetats.

0: you get what you give. A la gent dels New Radical, la banda de Greg Alexander, forma part dels nostres records de la millor música dels 70, 80, 90, 2000, que també té cabuda aquí al Fem Dissabte, edició del 18 de juliol. I encantats d'acompanyar-te allà on siguis, a través de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. Amb aquestes calorades, música refrescant per tu.
1: Fem Dissabte, on neixen els èxits.
0: Ara em va usar. És entrada en llista, això es diu Magnetic. Bon migdia.

es la banda sonora de la película Toy Story 5. Ella, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Y ahora viatgem als 80. Una altra música de banda sonora. Michael Cimbello. Maniac. Des de la pel·lícula Flashdance, directament per tu el fem dissabte.

Són refrescants per tu des de la 107.9 i 98.7, des del Bages, des del Ripollès. S'ha passat Michael Sembello, un número 1 amb Mènia. Nosaltres avancem i tenim preparat a John Summit.

una altra de les novetats que presentem en aquest 18 de juliol. És la més nova del DJ suec Kygo. Aquesta es diu Take Me Back.

I amb la música de Cher, el Chop Chop Son, estem a punt de fer una petita pausa. Tornem enrere després d'uns consells amb moltes més des del programa d'èxits i novetats. No marxes.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

És un dels descobriments de 2026 del programa Escape Music Inside My Soul. Bon migdia. Això és el Fem Dissabte.

i ara una de les que vam presentar la setmana passada. La banda irlandesa U2 torna en aquest 2026 amb nova música. Street of Dreams. El carrer dels somnis és l'avançada del que serà el seu nou àlbum. La banda de Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen.

De moment busca un lloc a la llista del top 20 a les 20 més importants de la setmana. YouTube. El videoclip s'ha gravat a Mèxic, a Street of Dreams, al carrer dels somnis. Per tu, a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Ara uns altres veterans, els Take That, esperen en Sweet July.

música fabricada 1987 de la banda Prefab Sprout, Girls and Girls. Te l'han recuperat per tu des de la 98.7 Ripollet FM, 107.9 Ràdio Sant Joan, en aquesta edició d'estiu del Fem Dissabte. Ja saps, cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia, amb el bo i millor de l'actualitat musical i aquelles històries musicals que no podem oblidar. Hugel, David Guetta, són els propers convidats amb Shine.

Històries que estan funcionant en aquest estiu 2026 a l'Illa Blanca. Aquesta de Hugel amb Baby Kyoto, que es diu Shine, i aquesta que comença a sonar, que és la nova de Another, Silver Lines.

Hem encadenat dues seguides de Another als productors de moda en aquest estiu 2026. Doll to You ja va ser número 1 el fent dissabte. I abans t'he posat Silver Lines, la més nova. Abans de fer una pausa, el Human de The Killers. No marxis molt lluny, tornem enrere. I did.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: És una altra de les mimades aquí al programa. El retorn 2026 de Chaka Khan. Juntament amb el raper Snoop Doggy. Boogies in my soul. Així obrim nova hora. La que ens porta directament fins les dues. Aquí a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. Ara amb Axwell. Whatever that you do.

música que només escoltaràs aquí al programa d'èxits i novetats. Axwell és nova aquesta setmana.

directament des del seu biòpic per la plataforma Netflix. Ens arriba l'australiana Kylie Minogue amb Lights Up. Ara viatgem als 80. Fem dissabte.

Un dels himnes, sense cap mena de dubte, de 1983, de la Human League. Don't you want me? Segurament hem agafat cantant-la a la piscina, a la platja potser, al cotxe, a la feina, de vacances o no. Allà on siguis, connecta amb nosaltres.

directament des dels Països Baixos, Armin van Buuren, reversionant i samplejant aquest clàssic dels Depeche Mode, Enjoy the Silence, en una història que es diu que es nova, Here in My Arms.

Així passem l'estiu. Des de Ripollès FM, des de Ràdio Sant Joan, cada dissabte. Amb bones històries musicals d'ara i d'abans. És un plaer acompanyar-te. Jo soc Genís Martínez.

una altra de les novetats que presentem aquesta setmana. State of Mind. Ella, Jamie Jones.

és l'entrada més important de la setmana. Número 5 per la reina del pop, Madonna. Directament des del seu àlbum Confessions 2. Amb aquesta història que es diu Tensteria. Està revolucionant el panorama musical. I nosaltres fem una petita pausa, però abans escoltem la banda de Damon Albarn, els Blur, i aquesta cançó que exactament dura 2 minuts, amb tu. No marxis, perquè s'espera les més importants de la setmana.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Yo! Hey! Check this out!
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camió en grua, soldador, soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors, gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uyer.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al telèfon 972-703-111.
0: En antena, Janís Martínez.

Run, Run, River. La música de David Guetta, que en aquests últims mesos està ficat en un munt de produccions, eh? Està imparable, el francès. Ara una cançó de mundial, Read My Lips, amb Madonna i Fate.

0: Estem molt mundialistes en aquesta edició del Fem Dissabte. Ja saps que demà es celebra la final.
1: Fem Dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.
0: Ava Max amb Energy. I ara Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls.

0: A les portes del número 1 es queda Calvin Harris, juntament amb Jay-Z i aquest Satisfy.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez. Amb Giannis Martínez.
0: I ara viatgem a 1988 per escoltar Rick Astley. Número 1 a mig món amb aquesta que comença a sonar i que es diu Take Me to Your Heart.

Records de 1988 que tornen a la teva ràdio, a Ripollès FM, a Ràdio Sant Joan, el fent dissabte. Take Me to Your Heart. El britànic Rick Astley s'ha passat per aquí, per l'antena del fent dissabte. Ara, versió 2026, un clàssic de Darío G. En aquesta ocasió, el protagonista és Sin Fin. Això és el Sunshine.

0: una versió més Afro House del clàssic dels 90 de Darío G. Symphony Sunshine. Estem a punt de conèixer el número 1 de la setmana. A la número 5 hem trobat a Madonna amb Dance Teddy, 4 per David Guetta i Run Run River, 3 per Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls, el 2, Calvin Harris i Jay-Z amb Satisfy, i el número 1 és per...
1: Això és un número 1.
0: Shakira.

És el nostre número 1 de la setmana. Shakira amb Dai Dai. Demà a la final, on juguen Espanya i Argentina, al mig temps i al principi veurem espectacle musical on actuarà ella, on actuarà Madonna, BTS, Coldplay. També es rumoreja que actuarà Robbie Williams, Laura Pausini. Un autèntic festival que des del fent dissabte no ens perdrem. De moment el número 1 és per Dai Dai, Shakira i Burna Boy. Nosaltres tanquem edició del fent dissabte. Tornem, si tu vols, en 7 dies, aquí a les 11, a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. A la producció, Maria Serrano. A les novetats, Jordi Casas. I com no, saludar els capos de la ràdio, Josep Lloret i Josep Giral. Jo soc Genís Martínez. I et desitjo un fantàstic cap de setmana. Us deixo amb aquesta versió del Children que ha fet Beat Jones. Apa, a ser molt feliç i a gaudir de l'estiu. Que vagi bé, adéu.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.
6: Is your summer radio station. Fit I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una victòria tant pel país com per al propi partit i ha assegurat, evidentment, que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Altra banda, el pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4 de risc extrem en 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Vermellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respecte les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. D'altra banda, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Cap a les 11 s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran d'aquesta explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de la ciutat de Lleida. Els Mossos investiguen les causes de l'explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol. D'altra banda, en clau cultural, el Festival Perlada va obrir el passat vespre la 40a edició. En el 40 aniversari ha germanat la intensitat de l'òpera amb les veus de la soprano Ermenoele Jao i el tenor Benjamin Bernheim. Fidel a la seva essència, per l'ocasió, el festival ha posat la lírica al centre amb un programa centrat en l'òpera italiana i francesa. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ataran Society.
1: Escolta'ns a la xarxa i per tot el món. Tot el món.
2: RipollesFM.cat.
3: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: This is your summer radio station.

0: sents la música. Som les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Pues mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. D'altra banda, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca amb una inversió total de 384 milions d'euros. Una de les primeres accions serà intervenir en la trama urbana de Mataró per pacificar la Nacional 2. La carretera s'ha dividit en diferents trams amb projectes en marxa, però el primer a aprovar-se ha estat el de Mataró, cosa que farà que les obres puguin començar a principis del 2027. El conveni també contempla millores en els accessos de la C32 i ja s'estan redactant els projectes executius de 5 enllaços entre Alella i Sant Pol. D'altra banda, l'estació d'esquí de Boitaull ha inaugurat la tirolina doble més llarga de Catalunya, de més d'un quilòmetre de llargada. La nova proposta s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana al catàleg d'activitats turístiques per desestacionalitzar l'activitat de l'estació d'esquí més enllà de l'hivern i suposa una de les principals atraccions d'aventura del Pirineu català. I Falset celebra avui la quarta edició de la Nit d'Ancestrals i Vins d'Estiu, una mostra organitzada per l'Ajuntament de la capital del Priorat que reunirà una quinzena de productors d'aquests vins escumosos, la majoria del mateix territori. Des de Ràdio Falset, Manel Sales.
5: Els ancestrals, vins elaborats amb una única fermentació que finalitza a l'ampolla, seran els grans protagonistes d'una vetllada que vol donar a conèixer un producte que guanya cada vegada més adeptes. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explica com va sorgir aquesta iniciativa.
6: Una idea que vam treure fa 4 anys per donar una mica de visibilitat amb aquest estil de vins, perquè era un estil de vins que estaven començant a agafar una mica d'embranzida, i així de quasi d'accident ens vam donar compte que hi havia molta gent aquí al Priorat que n'estava fent.
5: La mostra començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a 11:45 de la nit. A més dels tastos, també hi haurà diverses propostes gastronòmiques per maridar amb els vins, mentre que la música en directe anirà a càrrec del grup Marina Babyface and the Beetroots.
3: Gràcies, Manel. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Creus que podrem anar a sopar?
1: És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
2: El canal Empresa és el web de la Finestreta Única Empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Yo, hey, check this out!
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
8: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Hi guys, I'm Leonie.

0: Ripollès FM.
1: Consens la música.
0: Són les 5.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des de poc abans de les 3 de la tarda en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè el foc no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 d'elles aèries. Tot això, el Pla Alfa d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en 235 municipis més. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
4: D'altra banda, d'aquí una hora a les 6 està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull de l'LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses surten des de la plaça Universitat i arribaran fins a l'Arc de Triomf, on es farà la festa fins la matinada. D'altra banda, Caldes de Montbui recupera avui la festa de la defensa 150 anys després, una festa que commemora la defensa de la vila del Vallès Oriental durant l'atac carlí de finals del segle XIX. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
6: Caldes de Montbui torna a celebrar avui la Festa de la Defensa, una commemoració de la protecció que es va fer de la vila el 1873 durant un atac carlí. La festa es va deixar de celebrar per la Guerra Civil fins avui. Entre d'altres activitats, el programa preveu una recreació històrica pels espais emblemàtics de la batalla i tancarà amb un concert de rigodons de Climent Cuspinera i contradanses locals a l'Espai El Carme, una música que s'ha recuperat gràcies a la troballa d'una partitura inèdita. Ho explica Francesc Camps, organitzador de la festa, en declaració a Ràdio Caldes.
7: Va fer dues troballes increïbles. La primera és que la peça dels rigodons, el Joaquim ha trobat la part d'orquestra. I la segona és que vam trobar un dossier de cançons i danses tradicionals de Caldes de Montbui. I tenim les partitures íntegres.
6: També es descobrirà una placa amb el nou nom de la plaça que a partir d'avui es bateja com la plaça del 30 de juliol de 1873 per commemorar els fets.
3: Notícies en xarxa.
2: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen des d'aquest migdia en diversos incendis arreu de Catalunya. Treballen des de poc abans de les 3 en un incendi a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions, 5 aèries, afecta unes 4 hectàrees i s'investiguen les causes de l'incendi, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, de fa menys d'una hora, a la zona del bosc d'Enquelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. I a quarts de 4 ha començat un incendi a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Els bombers han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris i han pogut estabilitzar-lo. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. A tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, en l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. A tot això, parlem de temperatures i del clima que tindrem a casa nostra les properes hores, perquè s'espera una nit on serà complicat dormir en diverses zones. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt assolellat al conjunt del país amb un migdia on les temperatures s'han enfilat molt ràpidament avui, sobretot a punts de la Catalunya central amb valors superiors als 36-37 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Sant Salvador de Guardiola o també de la població de Tàrrega. Amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada esporàdica aïllada a punts del Pirineu i la sensació de xafogor ha continuat sent molt marcada i a aquestes hores ho continua sent a bona part de la costa i prelitoral català. Demà diumenge mantindrem la mateixa situació amb el pas de molts núvols alts i prims, aquesta pols en suspensió i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al Pirineu a la tarda, i amb unes temperatures que seran més elevades.
2: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit, celebrat aquest matí a Barcelona, que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Tot això, ara mateix està previst que arrenqui la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, a pels carrers de Barcelona. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Les 7. Dimpulis FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els bombers treballen aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar fa poca estona un incendi que crema des de poc abans de les 3 a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostolls, ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat algun focus secundari. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Ha afectat unes 4-5 hectàrees i s'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a quarts de 4 a la Baronia de Rialp, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I els bombers també treballen en un incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Ho fan amb 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. A tot això, el Pla Alfa de Risc d'Incendi Forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: La millor amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur, una obertura al futur. Un futur que ja és aquí i un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia, no? Pesi a qui pesi.
3: D'altra banda, des de fa una hora està en marxa amb milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de Plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Entre els assistents hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, els consellers de Presidència i Igualtat, Albert Dalmau i Eva Menor, o l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. La desfilada es fa més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluen la candidatura. A tot això, el govern ha començat a desplegar el conveni Maresme, el full de ruta que ha de transformar la mobilitat a la comarca del Maresme amb una inversió total de 384 milions d'euros. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits.
1: Ets de Ripollès FM.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Come up. Hi.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els bombers han treballat aquesta tarda en diversos incendis arreu de Catalunya. Han pogut estabilitzar a 6:45 un incendi que crema des de poc abans de les 3 de la tarda a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc ha començat amb velocitat en un camp de rostoll, ja ha agafat massa forestal en ascendent cap a un turó i ha generat alguns focus secundaris. Segons el cos, a partir d'aquí el foc ha continuat en descendent, cosa que facilita les tasques d'extinció perquè no corre tan de pressa. Els bombers hi treballen encara, tot i estar estabilitzat amb 15 dotacions. Afecta d'unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'ha produït a 4:45 a la baronia de Rialb, a la Noguera, en una zona de cultius. Han activat 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Ha afectat unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hagi estat els treballs amb una màquina agrícola. I també han treballat els bombers en un incendi a Vilademuls. De fet, encara hi treballen al Pla de l'Estany des d'una estona abans de les 6, a la zona del bosc d'en Quelet. Els efectius ja l'han perimetrat un cop s'han trobat les línies d'aigua i ha començat a reduir les dotacions que hi treballaven. Aquest incendi ha afectat unes 2 hectàrees. A tot això, el Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat avui en nivell 4, l'extrem, en 21 municipis de 7 comarques catalanes. Els agents rurals també han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis. Per demà preveuen que s'activi el nivell 4 a 22 municipis i el nivell 3 en 235. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el compliment de l'amnistia pesi a qui pesi, una llei que aquest dijous va rebre l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat en la seva intervenció al Consell Nacional del Partit celebrat aquest matí a Barcelona que la sentència del Tribunal és una victòria tant pel país com pel propi partit i ha assegurat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya.
3: Sempre, els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
2: D'altra banda, des de les 6 estan marxant milers de persones la desfilada de l'orgull LGTBIQ+, pels carrers de Barcelona amb la celebració del Pride a la capital catalana. Un any més, la manifestació unitària veu com les carrosses passegen per la ciutat, han sortit des de plaça Universitat i han avançat per la Gran Via fins a Tetuán i baixant pel passeig de Lluís Companys fins a arribar a l'Arc de Triomf. Allà és on es llegeix el manifest i on hi haurà concerts ara fins ben entrada ja la matinada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

Spotify, també a Apple Podcast, o bé, per exemple, a Línia o a la FM, com és tradicional a la ràdio, oi?

coses ha fet l'aqueta entrada, algun que altre jingle i aquesta sintonia que ara mateix esteu escoltant.

0: Tardes Escaus.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Pestuqui.

Molt bé, estàvem sentint un tema que us vàrem presentar fa molts dies en la seva versió d'app i no fa pas massa en la seva versió deeper. Eren Loki and Simba amb una cançó que

bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extra.

Jo no sé si recordareu l'any 2000 una cançó que jo havia punxat i altres companys a l'Atlàntida de Sitges quan vaig tenir el privilegi de ser resident. Black Legion, You See the Trouble With Me, eh?

en cançó dels anys 70 d'una banda hippie que es deia Aquarius i que ja fa anys varen remixar dos alemans que es diuen Llet i Sucre, Milk and Sugar, per aquest Let the Sunshine. Molt bé, doncs, fa molt poquet va sortir una nova versió, un nou remix d'aquesta cançó que ha tingut molts remixes i que fa, doncs, ja fa molts anys que punxo. Però, bé, vaig recordar que aquest remix de James Hart, el Scorcher Remix, era francament brutal i l'he recuperat avui per a vosaltres. Ara, atenció a la darrera de Who, que ens ha passat en format promo. Carrie Lucas, Dancing With You. És el sampler d'Armand Van Helden, Duane Harden, You Don't Know Me, que tanta gent directament ha posat a les seves cançons. Who, això es diu Who Can Dance. És una mena de joc de paraules dient que el propi Who pot ballar. Sample de l'any 79 amb Carrie Lucas.

actors actualment més importants del món. És maltès, de Malta, es diu Who, i això no és altra cosa que un remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de presentar com a novetat l'any 1993 amb una emissora que encenia les orelles. Encenia. Bé, JD Plastic Dreams, ara mateix amb Who, i Roo J, la nova versió

Francisco. Hola, ¿qué tal? Soy San Francisco. ¡Sube arriba! Moveu una mica de San Francisco, que no és altra cosa que San Francisco amb versió disco. Un altre tema de Who Plays que es diu directament Gotta Hate It, San Francisco. Això és per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, Jordi Casas House. Em podeu contactar a Instagram a Jordi Casas G. I gotta have it. Oh.

cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.

0: barrejat amb aquell house dels anys 90. Molt bé, senyores i senyors, som a punt de marxar. Bé, de fet, ja estic marxant. No veieu que camino al revés? Era Marco Melisson coming back, donant pas ara mateix, no al Chema de Vic, sinó a Jules Beat, amb aquesta cançó que ja està sonant de fons i que es diu directament Salva'm, Save Me.
1: Ponme otra, que me voy.
0: Ponme otra, que me voy. Senyores i senyors, salutacions de Jordi Casas. Ens hi retrobem a

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.